0: l'emoció de la vita per a l'ocàs.
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y un cóctel.